0: Perquè una ticlatge és junil, ut li rajó, mac arroz ojí. Mal de papón salga un capall.
1: Yalalbehuas na lep, nas esa is cholish nastuqua. Habanan yalalbehinka nas taus na lep, nas tertanal is nastuqua. Proverbios 15:20.
0: Panak chokreila puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM, la junkapal, ha anjualdo.